0: Val la pena treballar si cada dia ens ho posen més difícil per tirar endavant? Val realment la pena esforçar-se?
1: El compromís d'aquest govern, per exemple, per con la emancipació dels joves, a través de l'Institut de Crèdit Oficial, a través de los planes estatals de vivienda, és total i absolut.
2: I també